Bona tarda a tots i a totes. Avui tocarem dos passatges de les Escriptures. El primer el trobem a Èxode 25:8, que ens diu «I em faran un santuari perquè pugui habitar enmig d'ells». I el segon el trobem a Èxode 29:43, on diu «En aquell lloc em trobaré amb els fills d'Israel i serà santificat amb la meva glòria». Avui parlarem del tabernacle. Òbviament, no entrarem en profunditat a tots els detalls que el componien o formaven, ja que és una extrema riquesa i significat espiritual, i ens portaria hores i hores tractar-nos cadascun d'ells, i us asseguro que no és una exageració. Només ens acostarem a uns quants detalls que ens aproximen al pla de salvació i creixement espiritual dels creients. I abans d'entrar al tema, farem un breu acostament històric del moment. El poble d'Israel havia sortit feia poc d'Egipte, després d'uns 430 anys d'esclavatge, i estaven guiats per Moisès, el qual tenia encomanada la missió divina d'introduir-los a la terra de Canaan, a la terra promesa, en compliment de les promeses realitzades per Déu a Abraham, Isaac, Jacob i descendència. I després de creuar el Mar Roig, episodi que tots coneixem, el poble hebreu es va endinsar al desert, a la muntanya Sinaí, on Déu, després de concedir-los la llibertat física, va transmetre al poble, a través de Moisès, la llibertat espiritual mitjançant manaments, estatuts i decrets, tal com veiem a Deuteronomi 6:1, el que es coneix com la llei, la qual incluïa els 10 manaments. I allí, en aquest lloc, Déu ordena a Moisès, Èxode 25 i capítols següents, la construcció del tabernacle, espai on, de manera visible i tangible per al poble, la presència de l'Etern estaria present, passant a ser el lloc de reunió per adoració. I en hebreu la paraula usada per a tabernacle o santuari és mishkan, la qual significa literalment estada, traduïda al llatí com a tabernaculum, el significat del qual és tenda de campanya, sent el temple mòbil construït pels hebreus o israelites segons les instruccions donades directament per a l'Etern a Moisès a la muntanya del Sinaí. I encara que posteriorment, sota el regnat de Salomó, es va construir el primer temple de pedra i fusta, i sota el mandat d'Esdras el segon, el qual va ser reformat i ampliat per Herodes el Gran, el tabernacle en si era una estructura mòbil, itinerant, i no només pel fet que el poble encara no havia conquerit la terra de Canaan. De fet, Déu va ordenar a Moisès la construcció d'un tabernacle, d'una tenda mòbil o movible, deixant clar al poble, el qual desitjava i necessitava veure tangiblement un lloc d'adoració, que Déu, creador del cel i la terra, així com de tot el que existia, no estava reclòs en un lloc tancat, sinó que ell era Déu de tota la terra. Per això, el simbolisme d'un tabernacle, d'una tenda, d'un element itinerant i efímer, clarificava que l'Etern volia i vol habitar als nostres cors, a les nostres vides, i no està tancat i encasellat segons voluntat humana en una construcció realitzada per mans d'homes, com ara el temple, o poden ser les nostres esglésies. És més, Déu deixa clar a Fets 17:24-25 que el Déu que va fer el món i tot el que hi ha, per tal com és senyor del cel i de la terra, no habita en temples fets a mà, ni és servit per mans humanes, com si necessités res. Ell dona a tots vida i alè a totes les coses. Especificant a 1 Corintis 3:16 el lloc on habita Déu. No sabeu que sou santuari de Déu i que l'Esprit de Déu habita en vosaltres? I per als més estudiosos, les mesures totals del recinte del tabernacle, en base al que podem llegir a Èxode 27:18, eren les següents. L'ati tindrà 100 colzades de llargada i 50 d'amplada per ambdós costats i 5 colzades d'alçada de cortinatge de torçal de lli. Les bases seran de bronze. Cosa que, traduïda a les nostres unitats mètriques, significa que el recinte tenia una longitud de 46 metres per una amplada de 23 metres, tenint les cortines de separació entre l'interior del tabernacle i l'exterior una alçada de 2,30 metres. I el tabernacle en si estava dividit en 3 parts o seccions, l'atri, el lloc sant i el lloc santíssim. I sense entrar en detalls, tal com he comentat anteriorment, ens aproparem a 4 aspectes del tabernacle i el seu significat espiritual per a les nostres vides. El primer serà l'exterior del recinte, el segon l'atri, el tercer el lloc sant i el quart el lloc santíssim. Doncs bé, el primer aspecte és l'exterior del recinte. I cap la possibilitat que us sembli estrany que parli de l'exterior del recinte del tabernacle quan a priori el que ens interessa són les 3 parts interiors del mateix. Però el recinte exterior té importància. En el cas del tabernacle, en ser un santuari mòbil, les cortines de separació delimitaven directament l'exterior del recinte del seu interior, el que no era així en el cas dels dos posteriors temples, ja que comptaven amb un quart recinte conegut com els dels no israelites i el de les dones. I tant el tabernacle com els dos temples, els no israelites i dones tenien prohibit l'entrada a l'atri, i en el cas dels no israelites, qui s'atrevís a fer-ho era condemnat a mort.
De fet, troballes arqueològiques del Segon Temple van descobrir una tauleta procedent de l'accés a l'atri, la qual es pot veure al Museu d'Israel a la ciutat de Jerusalem, on s'assenyalava en diferents idiomes la prohibició d'accés als no israelites sota pena d'execució si ho feien. I el tema del recinte exterior del tabernacle té una gran importància, ja que s'hi concentraven tant israelites com no israelites, homes i dones indistintament. I aquesta part de l'exterior del recinte sagrat, del lloc on la gent es trobava amb Déu, és assimilable al món on vivim. Si bé en aquell moment, per diferents raons a les quals no entraré, els no jueus, així com les dones, no tenien accés a l'atri, actualment, a través de la sang de Jesús o Yeshua a la creu, la seva resurrecció i ascensió, tots tenim accés lliure a la presència de Déu, tal com ens diu Gàlatres 3:28. Ja no hi ha diferència entre jueu o grec, esclau o lliure, home o dona, perquè tots vosaltres sou un de sol en Crist Jesús, sempre i quan vulguem entrar a l'atri. I malauradament són molts els que renuncien a la possibilitat d'acostar-se a l'entrada de l'atri. Molts són els que renuncien a buscar la presència de Déu, preferint mantenir-se al marge i seguir amb la seva vida d'esquena a Déu o muntant un Déu a imatge i conveniència. Però per als qui tenen inquietuds i la necessitat d'apropar-se a Déu, l'accés a l'atri està obert, sense cap limitació ni cap prohibició. I ara, en el segon aspecte, ens aproparem a lo que era l'atri. De fet, a l'atri hi tenia accés i podia entrar qualsevol israelita que portava sacrificis, així com els que anaven a adorar a Déu. I a l'atri del tabernacle únicament hi havia dos mobles, artefactes o objectes, si se'ls pot anomenar així, els quals estan directament relacionats amb el pla de salvació de Déu per a la humanitat. Quan un accedia a l'atri del tabernacle, la primera cosa amb què es trobava davant de l'entrada o la porta era l'altar dels holocausts, on es cremava la carn dels animals sacrificats com a ofrena. A l'atri podia entrar qualsevol israelita, cregués en Déu o no. Ho podia fer per curiositat o perquè buscava realment la Shekinah o presència de Déu. Però l'única manera de poder accedir a la Shekinah, acostar-se a Déu i obtenir el perdó dels pecats, era per mitjà d'aquell altar que es trobava davant de la porta. No hi havia accés a Déu sinó a través d'un sacrifici de penediment, d'un vessament de sang, sobre el qual trobem a Levític 17:11, perquè la vida de la carn és la sang, i jo us l'he donada perquè feu expiació a l'altar per les vostres vides, ja que l'expiació es fa per la vida que hi ha a la sang. I malauradament el pecat, l'arrel blanc, ens ha allunyat de la Shekinah, de la presència de Déu, i únicament a través d'un sacrifici de sang hi podem accedir i ser restaurats. L'altar del tabernacle representa la creu, el lloc de sacrifici en el qual Jesús o Yeshua prendrà el lloc del xai o animal que seria sacrificat, carregant sobre ell el nostre pecat, els nostres errors, per ser, a través de la seva sang vessada i abocada per nosaltres, reconciliats amb el Pare. I l'ubicació de l'altar del tabernacle davant de l'entrada de l'atri ens ensenya que cadascú de nosaltres ha d'anar rendit avui al peu de la creu, als peus de Jesús, per ser perdonats pels nostres pecats. I a través de Yeshua, de Jesús, tal com hem llegit anteriorment a Galates 3:28, tots tenim accés a l'atri. Però un cop a dins tenim dues opcions: passar per l'altar del sacrifici, per la creu, i acceptar Jesús com a salvador personal, o quedar-nos iguals, seguint com simpatitzats, o també podem sortir del recinte. Joan 3, versets 16 i 17 ens diuen: ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna, perquè Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell. I si encara no has tingut una trobada personal amb el Senyor Jesús, si encara no has passat per l'altar del sacrifici, fes-ho, no deixis passar l'ocasió, ja que de la mateixa manera que hem llegit que Déu no va enviar el seu fill per condemnar el món, sinó per salvar-lo, al mateix capítol de Joan, al verset 18, se'ns diu que el qui creu en ell no és condemnat, el qui no creu ja és condemnat, perquè no ha cregut en el nom del fill únic de Déu. La pilota és a la teva teulada, la decisió és teva. Quan l'Etern ens va crear, no ens va fer robots o autòmates. Ens va crear amb el que coneixem com el lliure albir, o dit altrament, amb el dret a escollir i prendre les nostres decisions, siguin bones o dolentes. Què faràs? Seguiràs a l'atri i progressaràs en els camins del Senyor, o et quedaràs allà com observador, o fins i tot sortiràs a l'atri? I l'altre moble, artefacte o objecte que es trobava a l'atri era la font de bronze, o el que es també es coneix com la bacra. I la font del bronze es trobava situada darrere de l'altar del sacrifici i davant de la porta d'accés al lloc sant, sent un gran recipient ple d'aigua que servia per a la purificació dels sacerdots o coanims, els quals havien sigut cridats al seu servei per Déu mateix.
I abans d'oferir els sacrificis, així com de forma prèvia a entrar al lloc sant, els sacerdots havien de rentar-se les mans i els peus, ja que estar a prop de la presència de Déu demanava neteja i puresa. De fet, hi havia dues classes de rentaments. El primer era el que es feia per consagrar els sacerdots, realitzant-se aquest rentament una vegada per sempre, en base a el que ens diu Èxode 29.4, mentre que el segon rentament es realitzava de forma constant perquè diàriament els sacerdots s'embrutaven realitzant els oficis del seu ministeri. I cap sacerdot podia ministrar sense rentar-se, ja que la pols embrutava les mans i els peus. Els sacerdots tenien el dret de ministrar al Senyor perquè estaven habilitats per la sang del sacrifici, però per poder exercir aquest dret necessitaven l'aigua del rentat. De la mateixa manera passa amb els creients avui. Quan hem passat per l'altar del sacrifici en la persona de Jesús i ho hem acceptat com a salvador de les nostres vides, deixant-lo entrar a les nostres vides, som purificats i, igual que els sacerdots, purificats una vegada per totes amb el rentament de tot el nostre cos, fet escenificat a través del baptisme per immersió, el qual representa que hem mort el pecat i som noves criatures en Crist Jesús, tal com ens diu Romans 6, 3 i 4. No sabeu que tots els que hem estat batejats en el Crist Jesús hem estat batejats en la seva mort? Per mitjà del baptisme, doncs, hem estat sepultats amb ell en la mort, per tal que, així com el Crist va ser ressuscitat entre els morts pel poder gloriós del Pare, també nosaltres iniciem una vida nova. I de la mateixa manera que a través del baptisme hem estat consagrats a Déu, a la font de bronze, una vegada per totes, mitjançant el necessari estudi de la paraula de Déu i la pregària, hem de continuar netejant-nos de la pols del camí que afecta la nostra vida espiritual. El creient ha de caminar a la llum, confrontant els seus antics hàbits i netejant-se en totes les seves obres i camins per tenir comunió amb Déu. La paraula i la pregària són el mitjà per al qual el Senyor conserva el seu poble net. I el tercer aspecte que veurem avui és el lloc sant. De fet, darrere l'atri es trobava el lloc sant, en hebreu Makom Kadosh, lloc al qual únicament els coanim o sacerdots tenien accés. I al seu interior s'hi trobaven tres objectes: el canelobre de set braços, o menorà, la taula dels pans de la proposició i l'altar on es cremaven els perfums i encens. Concretament, el canelobre, o set braços, o menorà, es trobava situat a l'esquena del lloc sant, tenint davant seu, o sigui, a la dreta, la taula dels pans de la proposició o taula del pa de la presència, i al centre i davant de l'entrada del lloc santíssim, l'altar de l'encens i els perfums. I aquests tres objectes que es trobem al lloc sant també tenen un significat important per a la nostra vida com a creients. A Èxode 25, versets 31 a 40, veiem que el canelabre de set braços o menorà, paraula que en hebreu significa literalment llanterna, llum, va ser dissenyat directament per Déu. Estava fet d'or pur, llaurat a martell, formant una sola peça amb les copes, les calces i les flors, sent una peça molt elaborada amb set braços que acabaven en forma de flor d'ametller. I el canelobre en si tenia diversos significats, entre els quals podem destacar que estava fet d'una sola peça, cosa que ens parla de l'immutabilitat de Déu, de la seva fermesa. A més, era d'or pur, símbol de puresa i incorruptibilitat, reflectint a Déu, l'essència divina de l'Etern, la seva naturalesa immutable i immarcessible, que no es pot pensir. D'altra banda, els seus set braços fan referència als set esprits de Déu, el qual habitaven a Yeshua o Jesús, tal com podem llegir a la profecia d'Isaïes 11, versets 1 i 2. Sortirà un rebrot de la soca de Jesé, brotarà un plançó de les seves arrels. L'esprit del Senyor reposarà sobre ell, esprit de saviesa i d'intel·ligència, esprit de consell i de fortalesa, esprit de coneixement i de temor del Senyor, referència que trobem també a Apocalipsis 5, 6. I el canelobre també tenia set lampades que contenia oli pur d'oliva que cremaven de dia i de nit, sent reposades cada dia perquè no s'apaguessin i el lloc sant estigués sempre enllumenat. I les set flames que cremaven de forma permanent són una representació de l'Esprit Sant, tal com ens és dit a Zacaries 4, versets 1 a 6. I el fet que Déu ordenés a Moisès la presència de la menorà al tabernacle ens parla clarament del desig de l'Etern que el món visqui la seva llum, per la qual cosa va enviar el seu fill Yeshua Jesús perquè prengués el nostre lloc a la creu, sent ell, tal com ens diu Joan 8, 12, jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. I és interessant recalcar que al tabernacle i posteriorment als dos temples la llum de la menorà no era vista pel públic en general, ja que únicament tenien accés al lloc sant els sacerdots i el sumo sacerdot, el que feia d'aquests els responsables de difondre davant el poble els ensenyaments de l'Etern, així com l'ensenyament de la Torà, de la paraula. Però a través de la mort de Jesús o Yeshua, la creu, la seva resurrecció i ascensió, tenim accés directe al lloc sant,
sent-nos encomanada la missió de ser llum al món, a les persones que ens envolten, predicant les bones noves de salvació, tal com ens diu Mateu 5, versets 14 i 16. Vosaltres sou la llum del món. Un poble situat damunt la muntanya no es pot amagar. Tampoc no s'encén una espelma per posar-la sota el mesuró, sinó que es posa en el canelobre i il·lumina tot el qui són a la casa. Que la vostra llum resplendeixi igualment davant la gent, de manera que vegin les vostres bones accions i donin la glòria al vostre Pare del Cel. I tal com hem comentat anteriorment, davant de la menorà o canelobre, es trobava a la taula de la proposició amb els 12 pans, representant cadascun d'ells una de les tribus d'Israel, servint per recordar el pacte de Déu amb el seu poble, així com la seva fidel provisió. I aquests pans, els quals eren canviats cada setmana, era una ofrena, un pacte perpetu, tal com ens diu Levític 24:5-9. I juntament amb els altres elements del tabernacle, la taula dels pans de la proposició ressalta la relació del pacte entre Déu i el seu poble en habitar Déu amb Israel d'una manera especial i recordar que la sustentació de la vida procedeix de Déu. I com a creients, la taula dels pans de la proposició ens porta directament a Crist. Jesús, en Joan 6, versos 32 a 35, diu: «En veritat us dic que Moisès no us va donar el pa del cel, sinó que és el meu pare qui us dona el veritable pa del cel, perquè el pa de Déu és aquell que davalla del cel i dona la vida al món. Li diguérem: Senyor, dona'ns sempre d'aquest pa. Jesús els digué: Jo sóc el pa de vida. Qui ve a mi no tindrà fam. Qui creu en mi no tindrà set mai més». I de la mateixa manera, la taula dels pans de la proposició ens porta al Sant Sopar, l'últim sopar, moment en què Jesús o Yeshua va compartir amb els seus deixebles. Van compartir el ceder de Pesach, o sopar de Pasqua, recordant-nos que anava a prendre el nostre lloc a la creu per reconciliar-nos amb el Pare, que ressuscitaria dels morts i ascendiria al cel per presentar-se davant del Pare com a sacrifici únic i viu per al perdó dels pecats, i també que ens enviaria el Ruach HaKodesh, o Esprit Sant, perquè morés en nosaltres fins a la seva segona vinguda en glòria i poder. I el fet que el lloc sant, el canelobre o menorà, estigués col·locat davant de la taula dels pans de la proposició no és cap casualitat o caprici, ja que el canelobre es mostra Déu en tota la seva divinitat, sent a través de la paraula, a través del Messies, la llum per a un món que viu a la foscor, a les tenebres, com a conseqüència del pecat. I la taula de la proposició ens parla també de la cura que Déu té del seu poble, tant Israel com de l'Església o cos de creients en Yeshua HaMashiach, cuidant-nos i no deixant-nos de la seva mà, fins i tot en els moments més negres i sobre de la nostra existència. I el tercer objecte que es trobava al lloc sant era l'altar de l'encens, aquest el qual era d'or i estava situat al costat de l'accés al lloc santíssim, al costat del vel o cortina de separació. I en aquest, Aaron i els seus descendents havien de cremar encens aromàtic dues vegades al dia, al matí i a la nit, representant les oracions i lloances del poble davant la presència de Déu, havent de cremar-se l'encens dia i nit, tal com ens diu Èxode 30, 7 i 8. I a més, l'encens era qualsevol encens, ja que Èxode 30, 34, 38, Déu mateix revela la fórmula de fabricació del mateix, la qual era única i no podia ser copiada ni usada d'una forma indeguda. L'altar de l'encens en si és una representació clara de les oracions o pregàries dels creients que arriben a la presència de Déu, les quals han de ser pures, netes, sense taca, com una ofrena d'olor fragant, d'olor agradable. Apocalipsis 8, versets 1 a 5, ens parla del valor de les oracions dels sants, dels consagrats a Déu, que s'agreguen a les del Senyor Jesús com a suma sacerdot nostre. I per acabar amb el lloc sant, és indispensable recalcar que aquest lloc no era un lloc per quedar-s'hi, sinó el pas intermedi per entrar al lloc santíssim. I per poder apropar-nos a la plenitud de Déu, a la presència de Déu, primer hem de passar per l'atri, on hi havia l'altar de l'expiació, del sacrifici, és a dir, per la creu de Crist, per el perdó de pecats, així com per la font de bronze, el baptisme, cosa que ens permet d'accedir al lloc sant i a l'altar de l'encens, que representa el ministeri intercessor de Crist. Tot creient està permanentment associat amb aquests dos altars, amb el de bronze, ja que hem d'acudir a la sang de la creu per el perdó de pecats, i el d'or per desenvolupar el ministeri intercessor a favor dels homes, així com de l'adoració. I el quart aspecte al que ens aproparem és el lloc santíssim. El tabernacle, així com els dos temples, el lloc santíssim, en hebreu Kodesh HaKodeshim, també conegut com Santo Sanctorum, el qual es trobava separat del lloc sant per un vel o cortina, suspès a quatre columnes de fusta cobertes a llàmines d'or, era el lloc principal de tot el recinte, ja que allà es trobava la presència de Déu, la Shekinah.
I aquesta zona només tenia accés una vegada a l'any al sumar sacerdot durant la celebració de Yom Kippur o Dia del Perdó, Èxode 25, 10 a 22 i Levític 23, 27 a 32. Després d'haver-se purificat amb banys rituals i passat la nit amb vela escoltant sacerdots llegint-li la llei, aquest entrava dues vegades al lloc, portant en primera instància la sang dels sacrificis pel perdó i remissió dels seus pecats personals, i després la sang del sacrifici en remissió o perdó dels pecats del poble. Ningú tenia accés a aquest lloc, ja que, de lo contrari, cauria fulminat, de la mateixa manera que si el sumo sacerdot no entrava en les condicions requerides, li podia passar el mateix. L'únic objecte que es trobava al lloc santíssim era l'Arca de l'Aliança, coneguda també com Arca del Pacte o Arca del Testimoni, cofre de fusta d'acàcia recobert tant a l'interior com a l'exterior d'or pur i a l'interior del qual es trobava dispositades les taules de la llei, la vara d'Aaron i el manà. A més, l'arca tenia una coberta d'or pur sobre la qual es trobaven dos querubins d'or i aurats de martell, un a cada extrem de la coberta, amb les cares tornades l'un cap a l'altre, els caps inclinats i les ales esteses cap amunt, cobrint l'arca de forma protectora. I aquesta coberta era coneguda com el propiciatori o coberta propiciatòria, lloc on el sumo sacerdot dipositava entre els dos querubins en un bol la sang dels sacrificis expiatoris. I el lloc santíssim i l'arca de l'Aliança representaven la presència de Déu i el lloc on Moisès parlava amb Déu, tal com ens diu Èxode 25:22. Allí em trobaré amb tu, i de dalt del propiciatori, entre els dos querubins que tapen l'arca del testimoni, et comunicaré tot allò que hagi de manar sobre els fills d'Israel. A l'interior de l'arca es trobaven les taules de la llei, les quals Déu va escriure amb la seva pròpia mà, sent reescrites per Moisès, quan aquest va trencar les mateixes, indignat pel pecat del beneïdor. I les taules eren un recordatori per al poble de les lleis dictades per Déu. El mateix Jesús, a Mateu 5, versets 17 i 18, va dir que ell no havia vingut per abrogar la llei o eliminar-la, sinó per complir-la. I també es trobava l'arca al manà, recordatori per al poble de la provisió de Déu. El mateix Jesús o Yeshua, a Joan 6, 32, 35 i 6, 48, 51, ens diu que ell és el pa de vida, que va venir al món per morir per nosaltres i donar-nos salvació. I finalment, l'arca estava dipositada a la vara d'Aaron, confirmació que aquest havia estat elegit per Déu com a sumo sacerdot. I Yeshua o Jesús, el qual va lliurar la seva vida per nosaltres en sacrifici per netejar-nos del pecat davant dels ulls de Déu, és el nostre sumo sacerdot, elegit i ungit directament per Déu, tal com diu Hebreu 3:1, Hebreu 4:14 i Mateu 28:18. El qual ressuscità i ascendí al cel i es troba a la dreta del Pare, havent lliurat i dipositat la seva sang al propiciatori, davant la presència de Déu. I com a conclusió vull enfatitzar que actualment, a través de Jesús o Yeshua, la separació que existia entre les diferents parts del tabernacle i els dos temples ja no existeixen, ja que Jesús, quan va lliurar la seva ànima a la creu, va fer que el vel que ens separava de la presència de Déu, de la comunió amb Déu, s'esquincés per complet, donant-nos accés directe a la presència de Déu, si acceptem a Jesús com a salvador personal i li lliurem les nostres vides. I si encara a dia d'avui no has acceptat a Jesús com el teu salvador, t'animo a fer-ho, ja que ell vol, tal com diu Joan 3:16, que no moris espiritualment, sinó que tinguis vida eterna. No et quedis al recinte exterior del tabernacle. Entra a l'atri, passa per l'altar de bronze, l'altar de l'expiació o el perdó de pecats, i l'Etern s'encarregarà de la teva vida. I per als creients que ja han tingut aquesta trobada personal amb el Senyor Jesús, tinguem present que l'atri correspon a l'ésser humà, al lloc sant a l'ànima i el lloc santíssim a l'esperit. I en el nostre esperit es troba el lloc on Déu desitja habitar. I tal com he dit anteriorment, el Senyor Jesús, mitjançant la seva mort, va esquinçar el vel que ens separava de Déu, tenint avui accés lliure i directe a la seva presència, sent nosaltres portadors de la seva presència. I això passa per no quedar-se a l'atri, ja que no hem de conformar-nos amb l'altar de l'expiació, de la salvació, i ni de la font del bronze, de la purificació, del baptisme, sinó que hem d'entrar al lloc sant, on es troba el canelobre o menorà, o sigui, la presència de Déu a la nostra vida, sent la llum que ens guia i fa que siguem llum per als altres, per als qui encara no han rebut a Jesús com el Salvador. I també ens hem d'apropar a la taula dels pans de la proposició, que ens recorda la provisió material, però sobretot espiritual, de Déu per a les nostres vides, instant-nos que compartim amb els altres que Yeshua Jesús és pa de vida. I no deixem de banda l'altar de l'encens, que és que la nostra vida, el nostre comportament, sigui un reflex fidel de la presència de Jesús i de l'Esperit Sant a les nostres vides.
que les nostres pregàries, intercessions, siguin un dolç perfum i aroma per a Déu. I això passa per tenir una vida consagrada a ell, malgrat els nostres defectes. Déu vol que ens consagrem a ell, que l'estimem i servim amb tot el nostre cor, ànima i cos, en definitiva, amb tot el nostre ser, amb tot el que som, que realment la nostra vida sigui un sacrifici agradable per a Déu, la qual puguem situar al propiciatori davant de la presència de l'Etern, al lloc santíssim. Que el Senyor us beneixi fins a la propera setmana.